charaire, cagaire de paraulos, escampos tui munts de faribolo,

0: hagut incidents perquè els tancats impedien la sortida de les furgonetes que sortien amb el material de les tendes de campanya que havien desmuntat a les brigades de neteja. Ara, un escenari molt diferent, però fa dos quarts d'hora, doncs aquí hi havia un sisè dels Mossos d'Esquadra amb fet ús de les pistoles.
1: Així comença la dansa pagana, l'enfalsa pagana, sauvatge, l'olumi pe caire de l'aube, ma gana, fortuna tancada de jo espera. Basta! Si ho l'has d'aquestes mude,
2: l'has de mude, basta!
1: Triste banaste de ser caste que gaste le reste